0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Obrim secció de la Fundació Te Dona Vida. Tenim un dels representants dels servicis mèdics de l'Acadèmia del València per a que ens parlen d'alguns assumptes que poden ser d'interès vostre. Avui un tema interessant. El dia no convida a parlar del fred, però, doctora Aliaga, què tal, com estem? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Bueno, el fred està allà al costat i n'hi ha que protegir. Ja dic que avui el dia no ha acompanyat per parlar del fred, perquè bueno, hem estat per damunt dels 20 graus i la gent dirà, anem a parlar de fred? Pues sí, anem a parlar de fred perquè bueno, a partir de diumenge diuen que baixen molt les temperatures, no?
2: Això és el que s'ha publicat i donat que és un tema que a nosaltres ens afecta prou perquè són moltes les consultes que fem al llarg de l'hivern per este, diguem, problema i que afecta realment moltes vegades a hores d'entrenament dels deportistes, doncs crec que és important parlar-ho.
1: Bé, doncs anem a parlar d'eixe fred, d'eixes coses que venen sempre vinculades en el fred. Evidentment, fa fred, estem fent esport a l'aire lliure, estem fent esport en esta època de l'any en la que ja pues, a partir de les 6 de la vesprà ja és de nit, n'hi ha molta humitat i evidentment és més fàcil refredar-se. Així que d'aquest assumpte anem a parlar en el dia d'avui i esta és la primera de les preguntes que tenim per a vostè.
3: Hola, soy Mario y quiero saber por qué nos constipamos.
2: Bé, n'hi ha un cúmul de circumstàncies que totes juntes són les que acaben afavorint aquesta circumstància. El primer que tenim que saber és que la majoria de quadros als que denominen refredats estan associats a mecanismes, a microorganismes de tipus virus que estan en l'ambient i que també estan alguns en la flora nostra habitual i que per certes circumstàncies del clima o de la nostra immunitat interna totes aquestes circumstàncies favoreixen que puguen créixer de forma desmesurada en el nostre cos i organitzar una sèrie de problemes que són els que nosaltres qualifiquem com catarro comú, com refredat, que en funció de cada persona després pot evolucionar a un simple quadre o banal o pot evolucionar a una complicació com pot ser una infecció bacteriana o pot ser una complicació en una persona al·lèrgica que pugui tindre una rinitis associada a un asma, etcètera, etcètera. El cap és molt ampli, però bàsicament s'han de quedar en que n'hi ha una circumstància infecciosa de tipus víric, que n'hi ha un component climatològic, a vegades natural o a vegades, després ho parlarem, artificial, i n'hi ha una immunitat personal que per qualsevol circumstància pot haver-se alterada i que favoreix que aquests microorganismes creixin.
1: Per exemple, si estàs a país de defenses, més fàcil constipar-te o refredar-te, no?
2: Efectivament, en aquest aspecte de les defenses és una de les coses que ens agradaria parlar.
1: Bé. Anem, per tant, amb més qüestions vinculades al que pugui ser refredats en aquesta època de l'any. Una segona pregunta, també per aclarir conceptes.
4: Soc Izan, vull saber si és el mateix un refredat que una grip.
2: No és el mateix. Encara que pugui tindre una sintomatologia semblant, el tipus de virus que ocasiona la grip és un virus diferent al virus que ocasiona els catarros i diguem que és un virus més complicat i que el quadre associat a la grip pot engreujar-se molt més que el d'un catarro comú. Per això normalment n'hi ha vacunacions per la grip perquè pot ocasionar més problemes i realment no s'ha aconseguit una vacuna per als refredats, primer perquè n'hi ha diversos microorganismes involucrats i segon perquè realment la immunitat que creen no és tan gran com per poder assegurar que no vas a tornar a caure, perquè n'hi ha altres circumstàncies que són de les que hem parlat.
1: Així que diferència entre la grip i el refredat, sempre se diu el refredat pues, té menor durada o pot prolongar-se en el temps, la grip sempre se parla d'allò de una grip se cura en 7 dies medicant-se o 7 dies en el llit, és a dir, el mateix. Anem precisament en una qüestió vinculada en com abordar el que puguen ser la forma, no?, de tractar una grip. Tercera pregunta.
5: ¿Son útiles los antibióticos para curar un constipado?
2: En principi no. Com han dit, estan associats a quadres de microorganismes de tipus víric que no tenen cap resposta a l'antibiòtic, d'acord? sí que pot ser útil en el cas de complicacions, quan ja tenim quadres d'amigdalitis associats o un quadre de sinusitis associat perquè ha hagut una hiperproducció de mucositat i s'ha acumulat en algun lloc del cos, i això, si no se pot alliberar, se pot infectar, aleshores pots i deus donar un antibiòtic. Però de principi el quadre catarral no deu de tractar-se en antibiòtic.
1: Anem a la següent pregunta, que va evidentment vinculada a aquesta. Quarta pregunta.
4: ¿Qué medicamentos nos pueden ayudar a evitar un resfriado?
2: Esta es la pregunta del millón. Perquè les receptes i receptes que es fa en una consulta per quadros catarrals, per tratar el moc, per tratar la tos, per tratar el dolor de gola, el dolor de nas, són milers i milers. Efectius? Pues depèn molt de les persones. Sí que tenim una xicoteta classificació en la que podem dir una medicació de tratament simptomàtic pot ser el tratament amb el paracetamol o l'ibuprofeno, que són medicaments que sabem un més analgèsic, l'altre més antiinflamatori, en funció de lo que tinguem a la vista. Després, medicaments que es poden apoyar, que bàsicament són els mucolítics, els expectorants, en funció de la sintomatologia. Els antitussius, que són uns medicaments que la majoria d'ells no solen tindre massa efecte i que entendim a cada vegada els metges receptar-los menys. I després està tota la medicació d'apollo. La medicació d'apollo inclou moltíssimes substàncies. A mi m'agradaria que quedara dins del tractament l'aport de vitamina C com un facilitador de la immunitat personal, de la millora de les mucoses i d'altra sèrie de, i que així el tenim pràcticament natural i no fa falta ni medicar-la.
1: Sempre s'ha dit, bueno, me voy a llevar un dia, te menges una taronja al dia i no te refredes.
2: Exactament, o un suc de llima, en un poc de mel. Després podem trobar apoyo en substàncies que ens favoreixen la respiració, com els eucaliptos o els baos, que també es fan nostres àvies, que tot ve des d'allí i realment funcionen. I després tindre molt en compte que gran part de nostra immunitat passa per una bona hidratació. Si les mucoses estan ben hidratades, poden resistir molt millor l'atac d'un d'aquests microorganismes, i realment gran part dels refredats que nosaltres veiem en la pràctica nostra així en la ciutat esportiva, si fèrem una vista en arrere per a veure on estava la causa principal, de vegades no és tant el canvi de clima que pot ser, però moltes vegades està enllaçat en un defecte en la hidratació de les persones. Per això insistim sempre molt en això també.
1: Pues mira, això és interessant, no? N'hi ha que beure contínuament, això que se parla de 2 litres d'aigua al dia aproximadament per a estar ben hidratat i per a, pues, en aquest cas, pues, no refredar-se. També un bon consell que vos dona el doctor Aliaga. Estem parlant així en esta secció de la Fundació Dona Vida, de com actuar quan tens un refredat i què és exactament un refredat, però ara jo crec que esta pregunta per acabar és una de les claus. La cinquena pregunta en el dia d'avui.
4: Soc Omar i vull saber com es pot evitar un refredat.
2: Pues esquemàticament vos el vaig a dir tal com hem parlat. Hem d'estar ben hidratat, hem de prendre molta vitamina que ve enllaçat, perquè tu, si tenim la sort que tenim així de tindre bones taronges i bones llimes per fer bons sucs, el suc de taronja i de llima és ric en vitamina C i a més de portar aigua aporta la vitamina que te va ajudar. Hem de tindre molt de cura en els canvis de temperatura. Avui en dia l'eixida dels vestidors sol ser un moment clau per tindre una entrada de procés, perquè sabeu que allí l'aigua calenta i el vaho, tota la humitat que n'hi ha en obrir la porta, tot això es modifica i passem al fred, i n'hi ha que tindre molt de compte en eixir ben sec, en que la roba estigui ben seca, en ràpidament anar a casa i anar ben abrigadet, perquè
1: I en el moño també. L'altre dia estava veient així enfront una mare que estava en el secaor, en el eixugacabells, el xiquet, i estava donant-li, perquè clar, tenia el moño un peliu llarg, i clar, i si has d'entrenar, te dutxes, i si és el moño manyat, pues el constipat està ahí.
2: Hem de tindre sempre en compte que l'exercici físic és un dels elements de merma de la immunitat més important. Vull dir, tu quan acabes un entrenament, el teu cos està treballant de valent i la teua immunitat per aquest moment no està per a esperar qualsevol tipus de bitxo que li vinga. Entonces és un moment en el que ells s'aprofiten, d'acord? Si ràpidament, primer evitem el possible que tinguem aquest canvi de temperatura brusco que genere un canvi ambient dins de la persona que aprofite aquest virus per infectar-nos, pues millor que millor.
1: Molt bé. Bueno, pues ahí teniu una sèrie de consells de com evitar refredar-se, de com actuar en el cas de que tingues un refredat, un constipat, i bueno, pues a partir d'ara, quan vinga el fred, ara quan vinga este diumenge, a abrigar-se, a seguir estos consells que ens dona el doctor Juan Aliaga, i a tractar de fer que al llarg de l'hivern no n'hi hagi molt de refredat.
6: VCF Radio, el millor son en els gols del València.
7: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
8: Valencia Club de Fútbol. Amb el racisme, tolerancia cero.
6: VCF Radio. La radio oficial del Valencia Club de Fútbol.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació et dona vida. Així comença la secció per a donar-vos consells, per a que des de els integrants del cos mèdic que treballen així en l'Acadèmia del València vos donen consells de salut, d'higiene, consells en general interessants per a tots aquells pues, que teniu xiquets, que teniu família, que fan futbol així en l'Acadèmia del València o en qualsevol altra acadèmia i que bueno, pues, són de molta utilitat. L'altre dia seguirem parlant amb el doctor Álvaro Sala al respecte de primers auxilis, de circumstàncies que se poden donar en un camp de futbol quan estàs entrenant, quan estàs jugant i que bueno, pues no sempre n'hi ha un metge, no sempre n'hi ha un sanitari que te pugui ajudar a resoldre aquesta situació. Com era un camp tan ampli, digue, bueno, farem una segona part. Bueno, pues avui fem aquesta segona part parlant de primers auxilis. En este cas, avui qui ens acompanya és el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal, com està? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: També fent rotacions, dins dels metges de l'Acadèmia de València. Fent rotacions i avui li toca el tor a vostè, no? Està el doctor Álvaro Sala en una altra sèrie d'ocupacions, no?
2: Pues sí, sempre n'hi ha feina per tots.
1: Clar que sí. Bé, doctor, com comentàvem, primers auxilis. És un camp molt ample, fem avui una segona tanda, podríem fer fins i tot una tercera, una quarta.
2: Sí, segurament farem més, sí, perquè és un camp molt ampli i dit això, doncs, l'altre dia el meu company pues, va parlar un poquet de circumstàncies de les que acudeixen en molta freqüència i que són fàcils de controlar. I avui volíem donar un pas més enllà i parlar de circumstàncies un poquet més greus i parlar pues, de aquells traumatismes que afecten a la zona cervical i craneal.
1: Sí, ahí és veritat que n'hi ha més desconeixement. L'altre dia estiguem parlant pues, bueno, si te xorra el nas un poc de sang, si n'hi ha una ferida, una bambolla, bueno, cosetes que passen més en el dia a dia.
2: Efectivament.
1: Que està bé sempre, també recordar com s'ha de fer de forma correcta, però sí, efectivament, avui els temes que anem a tractar són de qüestions que poden pensar que n'hi ha major desconeixement de la gent. Així que anem en la primera de les preguntes. Està vostè preparat?
2: Crec que sí.
1: Bueno, això com si fos un concurs. Bé, com bien, pues anem amb la primera de les preguntes.
3: Soy Albert, ¿qué tengo que hacer si me doy un golpe en el cuello?
2: Bé, dins dels traumatismes de la zona alta, inclús el coll i el crani, evidentment tota la zona cervical és una zona en la que molts traumatismes poden tindre lloc. Poden tindre lloc traumatismes directes, per un colp, per una colzada, per una caiguda, però quasi sempre, sobretot els més greus, solen ser traumatismes indirectes per caigudes en posicions no adequades, sobretot les caigudes laterals o les caigudes en hiperflexió del coll.
1: La típica caiguda d'un futbolista que ha anat igual a buscar una pilota de cap, se desequilibra i cau a terra.
2: El desequilibri que cau en el coll o cau en el cap doblegant-se el coll.
1: Correcte.
2: Sí, efectivament. Entonces ahí n'hi ha una barreja de circumstàncies que poden agreujar i ese problema. I d'això és el que podrem ara pues, intentar fer un poquet de diferenciació.
1: Molt bé. Bueno, pues anem a endinsar-nos en este camp en el que puguen ser els colps al coll. I anem en la segona pregunta, també incidint, no?, com dic, en el que són aquesta sèrie de circumstàncies.
4: Hola, soc Mart. Volia saber quins signes són els que me fan veure a mi que un colp en el coll és greu.
2: Bé, sobretot el signe transcendental és la pèrdua de sensibilitat del cos des de la part de coll cap avall. És una circumstància molt greu, és molt evident i és fàcil de veure, però també n'hi ha variabilitats en aquesta sensació. Entonces, moltes vegades el que arriba primer, que és el que té que valorar aquesta circumstància, la gravetat de la situació, pues, té que estar pendent sobretot de els possibles canvis en la sensació que pot tindre bé en els braços o bé en les cames la persona que ha tingut un accident en l'afectació del coll.
1: I com se pot saber aquesta variació que pugui haver? Què n'hi ha que fer?
2: Són circumstàncies individuals. Normalment, quan tu, com persona normal, acudixes, és possible que la persona el primer que te diga és que no noto las piernas o noto que los brazos tengo un hormigueo o... Entonces lo que tendrían que intentar es sobre todo quan el pacient està comunicant un problema d'estos, és intentar primer no mobilitzar-lo i després intentar tu realment comprovar que aquestes sensacions són realment diferents a les que podria tindre una persona normal, és a dir, tocar-li els braços, tocar-li les cames, comprovar que té sensació de que està notant-lo, i en el moment que tu com a persona no metge no tens una cosa que no està dins de lo normal, pues evidentment primer acudir a un metge i intentar immobilitzar el pacient.
1: Hem entrat precisament en algunes de les coses que venen en la següent pregunta, no? Que és precisament també vinculada en aquestes qüestions de quan tens un colp en el coll. Així que anem precisament ja en aquesta tercera pregunta.
5: Hola, soy Mateo. Quiero saber si me doy un golpe fuerte en el cuello, ¿qué puedo hacer?
2: Fundamental, immobilitzar el pacient, immobilitzar la zona cervical, intentar que no hi hagi cap mobilització d'aquesta zona. Si tenim a l'abast un collari cervical, seria ideal. Si no el tenim, pues, hem de buscar alguna circumstància que el puguem mobilitzar, o si no, un dels persones que estiguin en el nostre voltant fa de voluntari i que intenta immobilitzar des de baix del coll el cap per mantenir-lo, que si n'hi ha que mobilitzar el pacient en una camilla, una persona té que estar dedicada simplement a que aquest coll no es menegi.
1: I per això és que està fent vostès col·locant-li les dues mans
2: efectivament
1: davall de l'esquena, justament,
2: baix de l'esquena, a gran del coll, i el
1: mantindre
2: de
1: rigid, persones, no?
2: Intentant que la persona que està coordinant el coll sigui la coordinadora, intentant mobilitzar el pacient a la camilla sempre des de la direcció de la persona que està agarrant el coll, que és el que mana.
1: Així que, evidentment, sempre si hi haguera un colp que pugui ser greu, tractar de parlar o de avisar
2: evidentment,
1: als sanitaris.
2: Evidentment, els sanitaris que estiguin prop, si tenim, nosaltres tenim la sort de que quasi sempre que viatgem, pues, si no viatgem un metge, pues, viatgem un sanitari que ja està en, ja té una experiència important en aquest tipus de coses. I a partir d'ahí, pues, si n'hi ha que evacuar, pues, evacuar en les condicions de seguretat pel pacient el més inflexibles possible.
1: Correcte. Fent que el coll pues, no tinga, bueno, que es mantinga el més rígid possible i que no tinga una mobilitat.
2: En Estats Units està, això està super, super pautat, i realment en un traumatisme cervical, encara que siga lleu, l'evacuació en una competició esportiva normalment és immediata. Ells tenen uns collerots especials que nosaltres també tenim en serveis d'urgències, ne tenim, i directament immobilitzen el pacient, i si l'enduguen, tinga o no tinga sensacions de parestèsia o paràlisis o falta de sensibilitat.
1: Següent pregunta, també parlem de colps i de traumatismes, en aquest cas canvien d'ubicació, ja no estem parlant de traumatismes en el coll.
6: Què he de fer i no he de fer quan me donen un fort colp al cap?
2: Vale, ara ja s'ha anat un poquet a la teula de l'organisme. Parlant exclusivament de lo que és un traumatisme craneal, bàsicament el que ens pot indicar la gravetat de la situació bàsicament és la consciència. És a dir, saber si el pacient en algun moment, des que ha tingut el colp fins que nosaltres l'hem pogut atendre, o nosaltres o la persona que s'ha atès, ha perdut la consciència, i en el cas de que no l'has perdut o nosaltres no ho sàpigam, pues intentar parlar amb el pacient si està conscient. Si està conscient, lo important seria comprovar que la consciència no ve acompanyada d'una desorientació, és a dir, hi ha que saber realment si sap on està, si sap quin dia és, si sap el seu nom, és a dir, preguntar-li coses i preguntar-li molt seguit perquè ell estic i nosaltres conscients de que realment no hi ha ningú problema. I després, altra circumstància que pot donar-nos una gravetat important és l'aparició d'hemorràgies per als qualsevol dels orificis craneals. És evidentment un traumatisme molt greu. Nosaltres és difícil que el vegem en el nostre esport, perquè és una cosa que és més fàcil veure en un deport en molt més contacte o en un accident en deport de motor, aquest tipus de coses, però pot ocórrer.
1: Pot passar, pot arribar a ocórrer. Sí. També vinculat en aquest assumpte, en els traumatismes craneals, arriba la següent pregunta.
7: Hola, mira, me gustaría saber qué signos marcan cuando se dan un golpe en la cabeza a los niños, si son graves, si no.
2: Hemos de intentar comprobar que realmente el paciente no tenga ninguna alteración en la consciencia, ¿d'acord? Si realmente no ha habido una alteración en la consciencia, el traumatismo suele considerarse como leve y qualsevol traumatisme passa a ser un traumatisme de control domiciliari. Normalment, no, és un pas més allà, però si parlem, per exemple, d'un traumatisme dins d'un camp de futbol en el que estem nosaltres, si fem una valoració inicial i comprovem que és un traumatisme leve, després li donarem una fulla on li direm, mira, en casa tens que comprovar que no te passen ninguna d'aquestes coses.
1: Si t'has marejat o no t'has marejat en el sarte, sí, per exemple, no?
2: Si tens episodis de vòmits sense nàusea prèvia, si realment tens un dolor de cap mantingut i totes aquestes coses, o de repente notes que te mareges, totes aquestes són signes d'alarma, uh-huh, després d'un traumatisme, perquè moltes vegades, així com el coll, normalment són estructures nervioses en una estructura, diguem, mòbil. El cap és una estructura tancada i hi ha sintomatologia que apareix al cap del temps, sí, per hiperpressió. És a dir, sí, si hi ha una xicoteta hemorràgia que està augmentant la pressió en el crani, tu no lo veus, però potser a les 2 hores està causant un problema. I per això se li diu que en 24 hores deuen estar tranquils, deuen de controlar-se aquestes coses i a partir d'ahí fer vida normal.
1: Molt bé. La última pregunta, ja també vinculat en el tema dels traumatismes craneals.
8: Hola, soy Aaron y me pregunto qué tengo que evitar si me pego en la cabeza.
2: Sobretot, n'hi ha que intentar no llevar la importància a l'assunt. ¿Vale? Un traumatisme craneal sempre és una circumstància a la que n'hi ha que tindre compte. ¿Vale? No se le puede decir, ah, tranquil, no passa res, això és un xichón, tranquil, no passa res, això ens ha passat a tots. Bé, doncs, però n'hi ha circumstàncies, sobretot al cap de les hores, que poden donar problemes, d'acord? Ens passa com en el coll, intentar, sobretot quan són traumatismes greus, immobilitzar la zona. Uh-huh. I si són traumatismes lleus que envies a casa, sempre aconsellem, i perquè està així escrit en els diaris, que si hi ha dolor de cap, intentar no donar medicació que puga alterar la coagulació de la sang, perquè la majoria de problemes greus dels traumatismes són les hemorràgies intracraneals, d'acord? Uh-huh. Aleshores, tu, si tens un traumatisme craneal, tens un xiquet que té un dolor de cap i li dones un Voltaren, un ibuprofeno, qualsevol medicació antiinflamatòria que té descrita dins de les seues efectes secundaris l'alteració de la coagulació, pues pots estar afavorint,
1: o una aspirina, per exemple, que s'anava abans, que fa que la sang siga més fluida.
2: Pues tots els derivats de l'aspirina, tots ells tenen en major o menor medida aquesta, uh-huh, diguem, contraindicació en els traumatismes craneals. Aleshores, si tenim un dolor, hem de donar un paracetamol, que no afecta per res la coagulació, i ximpun, i ja està.
1: Pues perfecte. Pues bé, doctor, ahí queda l'explicació. Avui és veritat que era un tema un pel·liu, si voleu, més farragós, no tant del dia a dia com el dia que
2: s'ha allargat això.
1: Que no tant com el dia a dia, que estiguem parlant de, bueno, pues de com se tanyen les ungles, una altra sèrie de coses, però bueno, també poden passar en un camp de futbol, tindre traumatismes craneals o tindre traumatismes al coll. Interessant, com sempre, la selecció de la Fundació Et Dona Vida, avui en companyia del doctor Aliaga. Un plaer, com sempre, doctor, que ens hagi acompanyat. Gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
9: Buenas, soy Javier Pamies, jugador del Valencia Mestalla, y nada, deciros que para poder seguir nuestros partidos en VCF Media Radio.
10: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots. A una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Estúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
11: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN. siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM.
12: Hola, soy Irene Soler. Escucha todos los partidos del Valencia Femenino en VCF Media Radio.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació de Dona Vida, aquesta secció que posarem en marxa fa unes setmanes, gràcies a la Fundació del València Club de Futbol, gràcies també als integrants del cos mèdic de l'Acadèmia del València, que cada setmana pues, tenim una cita perquè ens ajuden a tindre una millor visió del que és fer esport per als nanos, per als majors, per als pares també, consells útils que vos van donant per a, bueno, pues per a, ja dic, per a tindre una millor experiència esportiva al nivell que siga, eh? I també pues, pensant si esteu així en l'Acadèmia del València o si esteu en qualsevol altra acadèmia, que hi ha coses que són vàlides per a tot el món. Hem estat parlant al llarg d'estos dies de nutrició, hem estat parlant també d'altra sèrie de qüestions sanitàries. I en el dia d'avui volíem parlar d'altra sèrie de qüestions que també són molt importants en un camp de futbol, perquè, bueno, què fer, per exemple, si hi ha un xiquet i comença a xorrar el nas de sang? És correcte això que tradicionalment se diu, no? Pues has d'alçar el braç contrari del forat per on te xorra el nas. Pues bueno, pues anem a preguntar-li i anem a fer també que el doctor Álvaro Sala ens ajude a respondre també les vostres preguntes per a saber què fer en determinades coses en quant a primers auxilis en un camp de futbol. Doctor Álvaro Sala, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas despertadas.
2: Buenas despertadas, Gonzalo.
1: Bueno, y gracias por estar así una semana más en esta sección de la Fundación Dona Vida, que per ser, bueno, ya diem que té molt de ressò, molt de recorregut també en la gent que ho escolta i que li ho diu també a vostè.
2: Correcte, correcte. Hi ha un veterà del València, que l'altre dia vaig coincidir amb ell i me va dir que va sentir-nos i lo del tallar les ungles, pues lo va sentir i ja se lo fa el seu xiquet.
1: Clar que sí, que hi havia que tallar-les més en recte que no fent correcte. La curva, perquè si no te fes el unyero, no?
2: Unyero, correcte.
1: Correcte, correcte. Pues, bueno, pues la gent que esteu ahí, i que pues, són consells que són útils, i ja diem, pues, per el dia a dia, especialment per al que te abore en la pràctica de l'esport, en la pràctica del futbol, en este cas.
2: Sí.
1: Avui diem, parlem de primers auxilis, que també són molt importants, en un camp de futbol, perquè, bueno, així en la

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Rioja, que recupera ese balón, la coloca per a Javi Guerra.
2: ¡Golazo!
1: ¡Y gol! ¡Javi Guerra, gol! ¡Javi Guerra, gol! ¡Javi Guerra, gol! ¡El gol del empate del Valencia! ¡El gol de Javi Guerra para Guto una otra vuelta! ¡El de Chilet! ¡Para marcar! ¡Para empatar el partido en el minuto 56! ¡Javi Guerra empata para el Valencia! ¡Una a una!
3: Hola, soy Marcano. Escucha mis goles en la radio del Valencia.
0: Valencia Club de Fútbol. Amb el racisme, tolerancia cero. València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
4: Hola, soy Stole Dimitrescu. Escúchame paradas en UFC Media Radio.
1: André Perdín buscando a Lucas Beltrán. Lucas Beltrán, André Almeida, Dislari, André Almeida. El uno otra vuelta para Lucas Beltrán, la frontal del área. ¡Gol, gol, gol! ¡Golas, golas, golas, golas, golas, golas! ¡Del vikingo, del vikingo, del vikingo! ¡Lucas Beltrán, gol! ¡Golas, golas! ¡Del vikingo, Lucas! I el balón a dins, no ha pogut arribar Oblak. El golàs del València, el golàs de Lucas Beltrán per empatar el partit, per a fer justícia en el Metropolitano.
5: Hola, soc Jesús Vázquez, escolta tots els partits en VCF Media Radio.
6: ¿Necesitas un seguro para tu coche, moto o furgoneta? ¿Y solo para unos días? Con Muévete por Días lo tienes fácil. Tendrás la cobertura obligatoria los días que necesites y lo podrás contratar 100% online. Porque con Muévete por Días solo pagas por lo que necesitas. Así de sencillo. Entra en muévetepordias.com y contrata ya.
7: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras, son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
2: Hola, soc Pepe Lu. Viu amb l'emoció de VSF Media Radio tots els nostres partits.

0: el millor de VCF Media.
1: Hola, soy Vicent Abril, escolta, es partís del Mestalla en VCF Media Radio.
2: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta, se entrena, se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante, siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
3: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
0: VCF Media Radio, la ràdio del sentiment.

0: o altra va a ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
1: Ni del femení.
2: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
1: Ni de la Academia.
3: Y el juvenil se va a proclamar campió d'un torneig a La Palma, Gran Canària. Va a guanyar la final al Real Madrid.
1: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
4: VCF Radio, la ràdio oficial del València Club de Futbol.

0: Moments històrics del València.
1: Amb l'arribada dels anys 20, apareixen els primers grans ídols del València Futbol Club. Cubells, futbolista de qualitat, va ser el primer internacional de l'equip. I Montes, un esplèndid rematador, autor de l'únic gol en el partit inaugural jugat a Mestalla. Va ser en esta dècada, concretament en la temporada 22-23, quan el València Futbol Club va aconseguir el seu primer títol oficial, el campionat regional, sense perdre un sol partit i superant la final contra el Múrcia. En eixa època, el xec Anton Fiver era l'encarregat d'entrenar a l'equip, convertint-se en el seu primer entrenador professional de la història del València i una de les figures clau del seu creixement esportiu. L'expansió imparable del club es va traduir en un augment considerable del número de seguidors. En eixe context, els responsables de l'entitat es van plantejar la conveniència de canviar de camp. El del Xirós s'havia quedat xicotet. Així va néixer el germen d'un nou recinte que acabaria inaugurant-se el 20 de maig de 1923, el camp de Mestalla, que segueix en el mateix lloc i s'ha convertit en l'actualitat en l'estadi més antic de la primera divisió del nostre país. Però este no va ser l'únic fet rellevant. Un any després, es va presentar la nova bandera de l'equip, en la qual, en l'anvers, es mostrava l'escut del club sobre un fons blanc i en el revers, la senyera. Un altre èxit de la gran repercussió va ocórrer en la temporada 27-28, quan els valencianistes van eliminar el Real Madrid en la Copa d'Espanya i es van classificar per a les semifinals. En la temporada següent, la 28-29, es posa en marxa el que avui coneixem com a campionat de Lliga, encara que el València Futbol Club, després d'una agra controvèrsia, va ser destinat a competir en la segona divisió. Però esta situació no duraria molt. El València Futbol Club es va proclamar campió en la temporada 30-31. I després de guanyar a tots els seus rivals a casa. D'eixa manera, el club va aconseguir pujar a primera divisió amb tots els honors.
0: VCF Media Radio, la veu del València Club de Futbol. Conecta't al sentiment. El Nou Mestalla, una experiència que va més allà del futbol. Un escenari donde la imagen, la luz i la tecnologia se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla. ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club. Una forma diferente de pertenecer. Una forma premium de crecer.
2: Hola, soy Stole Dimitrescu. Escúchame paradas en UFC Media Radio.

0: Moments històrics del València.
1: Un 2-2 ante el Castellón de la temporada 89-90 que contaba así Canal Nou.
2: Els jugadors del València que han posat per als companys de la premsa gràfica i el conjunt que prepara Víctor Espàrrago, que va a jugar amb Ochoa, Torena, Camarasa, Boro, Arias, Nando, Tomás, Toni, Arroyo, Lugo, Penef, Fernando i Fenoll. Per a possibles substitucions, Torres, Sempere, Ferrando, Subirats i Cuixart. L'àrbitre del partit serà el col·legiat navarrès, senyor Paz García, auxiliat en les bandes pel senyor Tresaco Gracia, amb el banderí color roig, i Martínez de la Puente, amb el banderí color groc. Alguna novetat des de la línia de vestidors, Jordi Carrascosa?
3: No, de moment cap novetat. Estan els jugadors sobre el terreny de joc, l'àrbitre sortejant els dos terrenys, l'esquerra per al València, la dreta per al Castelló. Res més, tornarem amb protagonistes des de la línia de vestidors.
2: Hem de dir que juguen una clara base ofensiva els entrenadors, especialment l'entrenador del València. Si tenim l'alineació que els acabem d'oferir en sobreimpressió, Víctor Espàrrago col·loca teòricament tres homes en punta, Toni, Lugo, Penef i Fenoll, i per part del Castelló també destacar, mencionar la presència tant de Cabrera com de Raúl, inclús Peletti, encara que Cabrera tindrà una missió, com hem dit en la connexió de l'informatiu Notícies Nou, una missió d'enllaç, més bé de mitja punta, per a complementar els dos homes teòrics, homes en punta, que col·loca Luitxe en el partit d'avui. La temperatura agradable, el terreny de joc aparentment en bones condicions, i tot a punt per a començar este derbi de la Comunitat Valenciana.
4: Hola, soy Pauleta y os invito a escuchar todos nuestros partidos en VCF Media Radio.
5: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karok. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
6: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour. Bienvenido a tu casa.
7: VCF Media Radio, 24 horas a tu lado. Amun Valencia.

0: Moments històrics del València.
1: Estem ara en Pablo Sánchez, el que va ser director durant molts anys de la banda municipal de València, entre altres moltes coses, i també autor, compositor de l'Amunt València. Pablo, què tal? Com estem? Com està vostè?
2: Molt bé, així estem, mena, recordant alguns temps que jo vaig ser 30 anys soci del València. Estava en el sector 1 i, bueno, i no faltava. I després, quan tingui família, venien els meus fills i tot, i total. Que recorde, pues aquell mític gol de Tendillo que quasi baixàvem i no baixàrem.
1: Al Madrid.
2: Exactament, al Madrid. I espere que este any pues, no patim més.
1: No, ja han patit prou. Jo crec que ja no toca patir i toca ja disfrutar. I bueno, així està vostè. Vostè està així en la insígnia del València.
2: Sí, senyor, tinc la insígnia d'or del València per la composició del Amunt València. Que tinc que dir una cosa. Estic satisfet de la música de l'Amunt València, però més satisfet del títol Amunt València que el vaig ficar jo en l'any 94 i avui en dia és el lema del valencianisme. Amunt València, amunt. O sigui que estic content d'haver fet l'himne, la música, però més encara d'haver fet el títol que avui dia siga el grito de guerra del valencianisme.
1: Sí que és veritat, que fa 40 anys això d'Amunt València no se dia.
2: Pues sí, senyor. Recorde que estava entonces de president Arturo Tuzón i quan li portia la música, que va fer primer la música, després ficar en la lletra, també un amic meu, Ramon Jimeno, pues me diu, i com l'anem a titular? I me diu Arturo Tuzón, diu, per què no li fiquem Amunt i Avant? Dic, no, perquè Amunt i Avant és el títol del himne del futbol, del club de futbol del Paterna, d'on jo soc, que també l'ha fet jo. Jo he pensat la meitat, Amunt València. I me diu Arturo Tuzón, che, m'agrada molt, ixe, Amunt València. I així no s'ha quedat, i avui en dia, pues, com t'he dit antes, abans, pues és el grito de guerra del valencianisme.
1: I estarà content també de veure com ixe himne ha quedat per sempre vinculat en la memòria dels valencianistes, evidentment, especialment en l'època daurada dels títols de Lliga, d'Europa, però bueno, se queda en la memòria, ixe Amunt València. Ha calat, vull dir, n'hi ha tres vegades que tu pots fer un himne i no ha calat socialment, però este ha calat una barbaritat, o va calar una barbaritat.
2: A mi, jo vaig escoltar alguns himnes per a orientar-me un poquet, el del Madrid, que ja estava fet, el del Barcelona. El del Madrid és un cuplé madrileño. El del Barcelona, si li fiques el ritme de la sardana, és una sardana. Entonces jo pensi, a València, falles, passacalles, música, coets, trons, pacací, pacallà, jo dic, un passacalle, estil fallero, bullanguero i alegre. I entonces, li vaig fer una música més o menys típica que li pegara a la nostra idiosincràsia del món de les falles i del món de la festa. I entonces, pense que estigué acertat, però com t'ha dit antes, estigué acertat la música, estigué acertat la lletra i sobretot el títol.
1: Clar que sí. Bueno, pues Pablo Sánchez, gràcies per estar així en este reconeixement que el València li fa a les falles, on com diem, la música sempre, evidentment, present en les falles i com no, ens agrada molt recordar la història de l'Amunt València. Un dia li cridarem a la ràdio del club per a que, bueno, ens conte tot això, però en calma, dins de les seccions que tenim pensades, de la història, etcètera, etcètera, li cridarem per la ràdio del club, per a que vinga i ens conte tot això.
2: Quan vulgueu.
1: Bueno, pues, gràcies i amunt.
2: Jo com amunt, amunt València i vull que guanyem, eh?
1: Clar que sí, vull
2: ja
1: guanyem. Ja, gràcies, Pablo.
3: Hola, soy Diego López. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
4: ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas. Valencia Club de Fútbol. Amb el racisme, tolerancia cero.
5: Hola, soy Mario Domínguez, jugador del Valencia Mestalla. Escucha todos nuestros partidos en la radio del Valencia Club de Fútbol.
4: Abores y las apps. Les preguntes del Valencia a VCF Radio.
6: Octubre de 2002, el Valencia gana 5-1 al Athletic con un 4-0 al descanso en un partidazo con hat-trick incluido de puntos suspensivos. Octubre de 2002, El Valencia gana 5-1 al Athletic con un 4-0 al descanso en un partidazo con hat-trick incluido de A. Aimar, B. Karev, C. Mista, D. Rufete. Aimar, Karev, Mista o Rufete. ¿Tú la sabes, Alejandro?
7: Estoy entre dos. Voy a decir uno.
6: Estás entre dos, tienes dudas.
7: Decir, sí, no recuerdo bien aquel partido, la verdad.
6: Te repito el enunciado, el Valencia gana 5-1 sí, en octubre de 2002 al Athletic con un 4-0 al descanso en un partidazo con hat-trick incluido de Aimar, Karev, Mista o Rufete.
7: Voy a decir Mista.
6: ¿Vas a decir Mista?
7: Sí, pero no lo tengo claro.
6: ¿No lo tienes claro?
7: No lo recuerdo.
6: ¿Crees que puede ser Mista, el autor de esos tres goles en un partido en el

0: de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
1: Sense oblidar-nos del Mestalla.
2: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
1: Ni del femení.
3: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
1: Ni de la Academia.
4: Y el juvenil se va a proclamar campió d'un torneig a la Palma, Gran Canària. Va guanyar la final al Real Madrid.
1: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
5: Hola, sóc Vicent Abril. Escolta tots els nostres partits en la ràdio oficial del club.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Y así estén un día más el informativo del Valencia, el informativo de VCF Media Radio de este dimecres 10 de juny. Estem pendents de la operació a la que ha sigut sotmès este matí el davanter del Valencia, Diego López, que ha passat pel quiròfan després de lesionar-se greument en aquest últim partit de la temporada a l'estadi de Mestalla davant el Futbol Club Barcelona. A l'espera del part mèdic del València, Diego López ha sigut operat pues, amb èxit d'aquesta lesió del trencament del lligament creuat del seu genoll dret. Ja dic, ara després vos contarem més detalls del que ha sigut aquesta operació de Diego López, que això sí, tindrà tot l'estiu per davant per a recuperar-se i per a tornar pues, el més pront possible als terrenys de joc, però encara tindrà uns mesos per davant d'un dur treball el que l'espera sí, el de recuperació a la ciutat esportiva de Paterna. Ara entrem en més detall en este informatiu, on també tenim que dur a la portada una renovació important en el Mestalla, en el filial del València, en l'acadèmia, la del davanter i golejador del Mestalla, Mario Domínguez, que ha renovat el seu contracte amb el filial del València. S'ha anunciat este matí i ara pues, després escoltarem les primeres declaracions de Mario Domínguez després d'aquesta renovació, que s'ha guanyat a pols, perquè recordem, ha sigut el golejador del Mestalla, 16 gols ha marcat en la Lliga, un total de 9, i sobretot ha sigut un jugador molt important en aquest tram final de la temporada del Mestalla, on va aconseguir la permanència de l'equip d'Òscar Sánchez, perquè ahir, ja dic, Mario Domínguez va marcar, van ser 10 gols, en els últims, en 8 partits de manera consecutiva. Va ser un bagatge golejador fonamental per a que el Mestalla aconseguira la permanència. Bueno, pues ara també escoltarem a Mario Domínguez en este informatiu, on també parlarem d'eixe spot, d'eixe vídeo de la campanya de renovació d'abonaments que tant t'ha agradat, que tant d'èxit ha tingut a l'afició del València. Avui volem conèixer més detalls de com se va gravar, bueno, pues, totes eixes referències històriques que

0: Cor UVCF, els millors consells de salut pels professionals del valencià.
1: I això és bons consells. Avui ens apropa una de les doctores del València, Cristina Pérez. Què tal? Com estem?
2: Bon dia, encantada d'estar així amb vosaltres.
1: Anem a parlar avui d'un tema que a mi em pareix, la veritat, que molt interessant. Conversàvem abans de començar esta conversa, valga la redundància, que hi ha molt que parlar, no?, sobre el que són les valoracions mèdico-esportives d'aptitud, allò que, per aquells que no sàpien esta part tan tècnica, no?, és allò que veiem, no?, aquestes proves que es fan abans de començar la temporada o quan hi ha un fitxatge, per veure que el jugador està bé, no?, que està en condicions òptimes, en condicions aptes per a poder competir.
2: Correcte. Són els estudis que nosaltres fem, aquestes valoracions, el que ens permeten és detectar factors de risc o situacions inclús de malaltia que poden haver donat o no símptomes i que puguen suposar un risc no només de lesions, sinó temes vitals. Això és el més important, el que més ens preocupa.
1: Parlem de tot aquest treball, no?, totes aquestes proves que es fan de manera prèvia, de manera preventiva també, per evitar qualsevol esglai durant la temporada, no?, en aquest cas.
2: Correcte. Sí, perquè hi ha coses que són molt òbvies. Si una persona té una malaltia que el porta a estar ingressat a l'hospital, sap que té un problema, però hi ha vegades que persones joves que fan esport, que es troben fantàsticament bé, no es poden imaginar que tinguin un problema. No sempre és així. Pot haver un problema cardiològic que no doni símptomes i avui en dia tenim recursos per a detectar a temps tots aquests possibles problemes o la major part d'ells.
1: Evidentment, quan pensem en les proves, no?, en totes les proves que es fan de manera prèvia, moltes vegades, vinculat a l'esport, pensem, pues, que estiga bé muscularment, que no tinga cap lesió, no?, el que més es mira, no?, o dona la sensació que més es mira, però tal volta, a nivell de salut global, és el menys important, perquè és cert que sí que te va condicionar que hi hagi una lesió o no, o un problema muscular, o sí, o de qualsevol índole, però després hi ha altres que són els que són perillosos de veritat per a la vida.
2: Sí, sí. Fixa't que parlem de valoracions mèdico-esportives, perquè són àmplies, ara si vols parlem un poquet en què poden consistir, però tenim molt clar que cuidar el cos és molt important i en un esportista és essencial i busquem tenir les millors condicions per un bon rendiment, i clar, és bàsic, però és que vigilar el cor i altres òrgans, però particularment el cor, pot salvar vides. Perquè aquí un dels temes que ens preocupen sempre és la mort sobtada en els esportistes. Sí, sí. Sempre és un núvol negre que està per damunt nostre i que intentem evitar, perquè es pot evitar en moltes ocasions. No és l'únic, però és el que més por ens fa.
1: De fet, recorde que crec que ja des de fa algunes temporades, en este cas la Federació Valenciana inclòs també alguna prova en este sentit, dins de el mínim, no?, que exigeix per a competir, però m'explicaves, no?, que en València es va més enllà, no?, i si vols comencem per els majors, no?, per explicar un poc aquestes proves que veiem en la tele, que te veiem moltes vegades en aquests vídeos en les instal·lacions d'IMED, UCV, en aquestes proves d'inici de temporada. Així les valoracions són molt completes, no?, amb prova d'esforç i tots els anàlisis pràcticament possibles.
2: Sí, molt completes, evidentment. Doncs sí, en aquestes valoracions de pretemporada que refereixes al primer equip, tant masculí com femení, inclús el filial, fem pràcticament les mateixes proves, s'inclou tot el que és una història clínica del jugador, tots els antecedents que pugui tenir de salut i de lesions, així com els seus antecedents esportius, la situació en l'equip, etc. També familiars, és important conèixer antecedents familiars, sobretot de temes vinculats a les cardiopaties, a mort súbita, tot això. I també fem una exploració física global, però el que és més específic per lo que tu m'estàs preguntant, el que fem és un electrocardiograma de 12 derivacions en repòs, que ja ens dona moltíssima, moltíssima informació. fem una ecocardiografia Doppler del cor, que és una ecografia perquè els oients ens entenguin, sí, sí, igual que fem quan una senyora està embarassada per veure el fetus, no? Es pot veure com és el cor en moviment, es poden mesurar les parets del cor, es pot veure les vàlvules com tanquen i s'obren, tot això, sí. I fem el que és molt, molt significatiu, que és la prova d'esforç, en la qual, quina diferència hi ha? Pues que durant la prova d'esforç nosaltres mirem l'electrocardiograma, aquesta funció cardíaca, i en alguns casos també els gasos expirats, per a veure des del repòs fins a l'esforç màxim i després durant la recuperació com s'adapten tots els òrgans, anem a dir, vitals durant l'esforç en aquests esportistes. I a més a més, aquestes proves ens permeten determinar quin metabolisme energètic utilitzen de forma predominant en cada nivell d'esforç, i això ajuda a conèixer la capacitat de rendiment que pot tenir aquest esportista, quin consum màxim d'oxigen, quins umbrals té, i personalitzar les càrregues i el tipus d'entrenament. I això es fa servir, sí, clar. Sí. O sigui, són aspectes de salut, no només de salut, sinó de rendiment. I en això afegim després, de forma particular i personalitzada, les proves d'imatge pertinents. Hi ha jugadors que, a més de tot això, s'emporten altres proves de tipus radiològic o de ressonàncies, etc. I també fem les analítiques de sang i d'orina, que ens donen idea de la salut global i dels aspectes també de condicions del sistema immunològic, etc.
1: Evidentment, són unes proves molt completes, per com dius, adaptar al detall, no? Qualsevol càrrega, qualsevol circumstància dels i les futbolistes, però també per a, com diem a l'inici, no? Descartar qualsevol tipus de patologia, qualsevol, entenc que, indicador que puga fer que ens hagin de preocupar, no? per la salut.
2: Doncs sí, perquè podem pensar que una persona jove que fa esport, que se sent forta, no té cap problema de salut, perquè si no li ha passat mai res, què ha de tenir? No té res. Mentida. O sigui, això, que no ho sapiguem, que no ho veiem, no vol dir que no hi sigui. I, de fet, es demostra que periòdicament detectem factors de risc i, en ocasions, patologies que es poden relacionar i que, de fet, es relacionen en la freqüència o la possibilitat de patir una mort sobtada. Això és molt important. I en futbol no és l'únic esport on es donen, però és un dels esports que, per la seva exigència, és més prevalent el tema de la mort sobtada. Per tant, aquestes proves ens identifiquen moltes vegades aquests problemes abans de que donin la cara, i es poden resoldre. És que la gràcia és que avui dia sabem que molts dels problemes que poden associar aquest risc es poden tractar i es poden resoldre a temps.
1: Estem parlant del més major, d'aquestes proves completes, però com això, en aquest cas en el València, en els serveis mèdics, es trasllada a l'acadèmia, per exemple, a aquells més menuts que també tenen els seus exàmens, les seves proves, en la ciutat esportiva de Paterna.
2: Doncs sí, el fet és que la llei no ens obliga a fer anualment o bianualment una revisió d'aquest tipus, però nosaltres, per la nostra tranquil·litat, cada any, i com a mínim cada dos anys, tots els xiquets i xiquetes de l'acadèmia tenen una revisió en la que s'inclou l'exploració física, la història clínica, tant personal com familiar, i un electrocardiograma de 12 derivacions de tots aquests xiquets i xiquetes que estan en la nostra acadèmia. En el cas de que per la història clínica, per l'exploració física o en aquest electrocardiograma que fem basal a tots, detectàrem alguna anomalia, demanem les proves complementàries pertinents, abans inclús de que tingués símptomes. I també, per sort o per desgràcia, diria per sort, hem detectat casos importants i que s'han pogut conduir a temps de tenir cap disgust.
1: La veritat que és algo que, com dies abans, no? És un núvol que està per ahí i que moltes vegades no li volem prestar atenció, i crec que està molt bé explicar això. I jo volia preguntar-te, per fer un poc, perquè estem explicant el que es faci en el València, per fer un poc de pedagogia també, en este cas, per exemple, les acadèmies internacionals o, en este cas, les nostres escoles conveniades, i és que, almenys, no?, el que exigeix Federació, aquestes proves i revisions, que se facin sí o sí, no? Que ningú pense de dir, bueno, perquè moltes vegades passa dins de pues, el barull, no?, del dia a dia dels clubs, que tractes de solventar moltes vegades el paperet per a que tinga la fitxa federativa, la llicència, però que estem posant en risc que algo molt important, no?, com és la salut.
2: Sí, jo crec que això no té excusa. Pense que sóc de partidària que aquestes revisions, les valoracions s'han de fer sempre en qualsevol xiquet que comença una activitat física, una activitat esportiva, especialment de competició, la primera volta, sempre, obligatòriament, i el més desitjable fora que, si no cada any, mínim cada dos anys, es feren a tots, a tothom. Per bé que es trobi fantàsticament bé, perquè ja dic, no sempre donen la cara. Sí.
1: I per últim, ja per acabar, el consell per als aficionats, és una conversa que, mira, com nosaltres moltes sí. vegades coincidim en els viatges, sí. en el filial, moltes vegades hem eixit el tema, per exemple, de les proves d'esforç o d'aquestes valoracions que ens hem de fer, pues, també no traslladar que la gent, que l'esport que faça, si fa ciclisme, running,
2: sí, sí.
1: quan t'aplega ja a certa intensitat, no?, perquè fa els entrenaments i demés, que es mire, no?, que acudisca a centres especialitzats i que es faça alguna prova per a estar tranquil.
2: Per favor, no costa tant. I com a mínim en començar, sobretot en començar, perquè de vegades em pregunten, els pacients em pregunten, quan és el millor moment per fer-me una prova d'esforç? En quin moment de la temporada? Pues si no te l'has fet mai, al principi, quan abans millor, i si no després, pues depenent de les exigències i de les possibilitats de cadascú, pues cada any o cada dos, depenent del nivell d'activitat. Però una valoració mèdica abans de fer activitat física és important, i si es fa amb regularitat, és que a més ajuda molt a fer aquesta activitat en millors condicions i a rendir millor. És molt gratificant. És la diferència entre anar a cegues o anar en coneixement. I si per conduir un cotxe es demana un carnet de conduir, pues per fer esport com a mínim s'hauria de demanar el que aquesta persona sàpiga que està en condicions de fer-ho, per la seva salut i per la seva seguretat. Que és que estem parlant de que cada any en Espanya s'estan enregistrant 30 o 40 casos de mort sobtada en relació amb l'esport, i d'aquestes morts sobtades el 80 o el 90% són de tipus cardiològic i es podrien detectar, i en molts casos es podria evitar. I no només en la mort no sap de si és un esportista federat i professional o si és amateur, i si els diumenges en els amics o fa els triatlons que li agrada fer, saps? Això s'hauria de fer com un ABC bàsic de seguretat, i valdria la pena.
1: Pues ens quedem en això. Jo crec que ha sigut molt formativa també esta xerrada, que és el que busquem en esta secció, així que moltíssimes gràcies, Cristina, per estar amb nosaltres, per apropar, no?, tot este coneixement dels serveis mèdics del club i posar-lo al servei tant dels nostres oients com dels futbolistes, de la gent de l'acadèmia i de tota la gent que envolta el valencianisme. Així que moltes gràcies i fins prompte.
2: Doncs moltes gràcies a vosaltres, i estem a la vostra disposició, perquè la prevenció al final és la millor jugada.
0: VCF Media Radio, la radio del sentiment.
3: Hola, soy Hanna. Escucha todas mis paradas en la radio oficial del Valencia.
0: ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo.
4: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
5: Hola, soy José Luis Gallá y espero que no falteu en la cita todos los partits en VCF Radio.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Te Dóna Vida, esta secció que tenim així a UCF Ràdio, la ràdio oficial del València, per a tractar temes de salut, d'hàbits saludables, per a la pràctica del futbol i sobretot de l'esport en general. Sobretot el que volem és que este espai servisca de conscienciació de lo important que és cuidar-nos i sobretot fomentar els bons hàbits saludables en xiquets i en xiquetes. I avui encetem esta secció per a parlar de l'obesitat infantil, un problema que, la veritat, afecta a molts xiquets i xiquetes de València, de la comunitat valenciana, més del que pensem, eh? I anem a parlar de l'obesitat infantil i, sobretot, de com combatre-la amb el Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, que la veritat és que està fent un gran treball. Un servidor va ser testic de decepció en el mateix hospital, pues del treball que estan fent.
0: El millor de VCF Media.
2: Esta ya para mí ha sido el santuario mío, después de mi casa. Yo creo que en el sitio que más tiempo he estado y donde más he disfrutado ha sido aquí, en el campo de estadio.

0: ¡Ay, perdón!
1: Esta ya es donde viven los valencianistas para siempre. Donde te conviertes en eterno. Como los del doblete de 2004. La Liga que nos hicieron ser el mejor equipo del mundo. La pasión del 71. El Valencia, y el sonido de la traca con el gol de Formenta. Incluso los inicios de Montes y Cubéis, pasando por la delantera eléctrica.
2: Final de la Copa del Rey entre el Valencia y el Real Madrid.
1: Un sentimiento eterno.
2: Con un gran ambiente, gritos de ánimo.
1: Estos asientos nos han visto animar hasta quedarnos sin aliento, porque venir a Mestalla es un viaje por la historia.
0: Un agua, porfa.
3: Son 125 pesetas.
1: Falla nadie, hasta los que ya no están. Papá, ese es mi asiento.
4: También es el mío.
5: Mestalla es etern. Campaña renovació abonaments del València Club de Futbol temporada 26-27. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol. I després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
6: Javi Guerra, l'àrea, Javi Guerra! Javi Guerra!
5: T'informem cada dia amb rigor.
7: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
5: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
8: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
5: Sense oblidar-nos del Mestalla.
9: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
5: Ni del femení.
10: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
5: Ni de la Academia.
11: Y el juvenil se va a proclamar campió d'un torneig a La Palma, Gran Canària. Va guanyar la final al Real Madrid.
5: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
12: Hola, soy Marina Martí. Sigue todos nuestros partidos en la radio oficial del club.

0: El millor de VCF Media.
1: 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
2: Para mí Mestalla es mi casa futbolística, ¿no? Hemos pasado muchos momentos.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Benvinguts un dia més a l'informatiu del València, l'informatiu d'UVCF Ràdio d'este dijous 11 de juny del 2026, on avui comença el Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i Canadà. El partit inaugural serà esta nit, enfrontarà la selecció, una de les seleccions anfitriones, Mèxic davant Sud-àfrica, i el debut de la selecció espanyola serà el pròxim dilluns davant Cabo Verde. Un Mundial que, pel que fa al València, tenim a... només tenim a Eray Chomert, al central suís, que després de la seva bona temporada en el València ha tingut ixe premi, el d'anar amb Suïssa per afrontar este Mundial. Ja va estar Eray Chomert també en el Mundial de Qatar i repeteix, ja dic, després de la bona temporada que ha protagonitzat Eray Chomert amb el València. I estem pendents també de Guido Rodríguez, el migcampista argentí, que té opcions encara d'anar al Mundial. Estem pendents de la decisió que prenga el Lionel Scaloni, el seleccionador argentí, perquè ja sabeu que s'ha lesionat Leo Valerdi, el jugador de l'Olympique de Marsella, i Guido Rodríguez està entre aquestes principals opcions per a poder substituir-lo i per a poder estar en aquest Mundial. Ja dic, seria la representació del València en este Mundial. Bueno, pues ara vos contem més coses al respecte, també dels mundialistes, que han sigut molt els que ha tingut el València, i també parlarem de Diego López, del Guajín, que ja té l'alta mèdica després de ser operat en el dia d'ahir a Madrid. Ja ha rebut l'alta mèdica Diego López, que, bueno, ha comentat el Guajín que tot ha anat molt bé, ixa operació. Ahir el València, ahir per la vesprada, va emetre un part mèdic. Va ser, pues, ja dic, un èxit ixa operació, però també ha reconegut el mateix Diego López que va ser una recuperació molt llarga, costosa i dura, però que està preparat, ha dit Diego López, per afrontar-la. Bueno, pues ho comentem tot en este informatiu del València, on avui també el València femení ha fet el primer moviment de cara a lo que serà el seu retorn a la Lliga F, a l'èlit del futbol femení, la pròxima temporada, 2026-2027, ha anunciat la renovació de la seva jugadora, la canterana Marta Mascarell. 3 temporades més, fins el 2029, una jugadora que ha sigut peça important en l'atac del València femení. De tot això i moltes més coses, anem a parlar en este informatiu del València. Què tal, Víctor Barea?
2: ¿Qué tal, Robi? Muy buena vesprada, muy buenas tardes. Llegó ese día, ¿no?, que tanto tiempo llevábamos esperando en este 2026, a sabiendas que es año de Mundial. Es cierto que ha tocado esperar menos que en otras ediciones, por aquello de que el anterior se jugó noviembre-diciembre del 22, pero los que nos gusta el fútbol y, por supuesto, seguimos con mucha atención en citas como estas a nuestra selección, pues estábamos deseosos de que hoy a las 9 ya comience a rodar el balón, que comience un nuevo Mundial. Esperemos que con buena fortuna para nuestra selección, para España, con el deseo, eso sí, de que ojalá hubieran sido más los futbolistas del Valencia que pudieran haber estado ahí presentes, pero con Eray Chomert, que ha participado hasta esta temporada en las filas del Valencia Club de Fútbol, con Guido Rodríguez, que continúa con contrato hasta el próximo 30 de junio, con esa opción de ser llamado por Leo Scaloni, y vamos a ver cómo se desarrolla un Mundial que es el que más partidos va a tener de la historia, con numerosos encuentros a diario, con algún que otro horario intempestivo, que seguro que a más de uno le va a tocar ir con menos horas de sueño, seguramente al día siguiente al trabajo, pero con ganas sobre todo de que el próximo lunes sea la selección española la que dispute ya ese primer compromiso. Todo mientras, en el Valencia Club de Fútbol, nos alegramos de que esa operación que ayer ya contábamos de Diego López haya salido bien, inicie su proceso de recuperación y, como comentabas, el primer movimiento tras el ascenso, tras el regreso a Liga F del Valencia Club de Fútbol Femenino, con esa renovación de Marta Mascarell.
1: Bueno, pues anem comentant poc a poc.

0: Moments històrics del València.
1: Vamos a recuperar ese golazo de Fernando en San Mamés. Inolvidable diciembre de 1992. Así lo contaba para el Minuto a Minuto de Canal Nou, para el resumen de ese partido, Xavier Alberola.
2: I a renglor seguit, quan es disputava el minut 37, ha arribat l'1-3. Així tenim Fernando per la banda esquerra. La defensa bilbaïna, que perd davant d'Eloi. Arriba Quique Flores, deixa cap a l'esquerra. Álvaro ha servit per a Fernando i atenció al gol del capità del València. Un dels millors de tota la jornada. I que s'ha celebrat d'esta forma. Ahí arriba Camarasa, Leonardo, Boro, Ibáñez i Robert. Este és el control. En la cama dreta i en la destra, al fons de la xarxa de Juan José Valencia. Una vegada més, així tenen este gol que passarà a l'antologia del

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Benvinguts un dia més a l'informatiu del València, l'informatiu d'UVCF Ràdio d'este dijous 11 de juny del 2026, on avui comença el Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i Canadà. El partit inaugural serà esta nit, enfrontarà la selecció, una de les seleccions anfitriones, Mèxic davant Sud-àfrica, i el debut de la selecció espanyola serà el pròxim dilluns davant Cabo Verde. Un Mundial que, pel que fa al València, tenim a... només tenim a Eray Chomert, al central suís, que després de la seva bona temporada en el València ha tingut ixe premi, el d'anar amb Suïssa per afrontar este Mundial. Ja va estar Eray Chomert també en el Mundial de Qatar i repeteix, ja dic, després de la bona temporada que ha protagonitzat Eray Chomert amb el València. I estem pendents també de Guido Rodríguez, el migcampista argentí, que té opcions encara d'anar al Mundial. Estem pendents de la decisió que prenga el Lionel Scaloni, el seleccionador argentí, perquè ja sabeu que s'ha lesionat Leo Valerdi, el jugador de l'Olympique de Marsella, i Guido Rodríguez està entre aquestes principals opcions per a poder substituir-lo i per a poder estar en aquest Mundial. Ja dic, seria la representació del València en este Mundial. Bueno, pues ara vos contem més coses al respecte, també dels mundialistes, que han sigut molt els que ha tingut el València, i també parlarem de Diego López, del Guajín, que ja té l'alta mèdica després de ser operat en el dia d'ahir a Madrid. Ja ha rebut l'alta mèdica Diego López, que, bueno, ha comentat el Guajín que tot ha anat molt bé, ixa operació. Ahir el València, ahir per la vesprada, va emetre un part mèdic, va ser, pues, ja dic, un èxit ixa operació, però també ha reconegut el mateix Diego López que va ser una recuperació molt llarga, costosa i dura, però que està preparat, ha dit Diego López, per afrontar-la. Bueno, pues ho comentem tot en este informatiu del València, on avui també el València femení ha fet el primer moviment de cara a lo que serà el seu retorn a la Lliga F, a l'èlit del futbol femení, la pròxima temporada, 2026-2027, ha anunciat la renovació de la seva jugadora, la canterana Marta Mascarell. 3 temporades més, fins el 2029, una jugadora que ha sigut peça important en l'atac del València femení. De tot això i moltes més coses, anem a parlar en este informatiu del València. Què tal, Víctor Barea?
2: ¿Qué tal, Robi? Muy buena vesprada, muy buenas tardes. Llegó ese día, ¿no?, que tanto tiempo llevábamos esperando en este 2026, a sabiendas que es año de Mundial. Es cierto que ha tocado esperar menos que en otras ediciones, por aquello de que el anterior se jugó noviembre-diciembre del 22, pero los que nos gusta el fútbol y, por supuesto, seguimos con mucha atención en citas como estas a nuestra selección, pues estábamos deseosos de que hoy a las 9 ya comience a rodar el balón, que comience un nuevo Mundial. Esperemos que con buena fortuna para nuestra selección, para España, con el deseo, eso sí, de que ojalá hubieran sido más los futbolistas del Valencia que pudieran haber estado ahí presentes, pero con Eray Chomert, que ha participado hasta esta temporada en las filas del Valencia Club de Fútbol, con Guido Rodríguez, que continúa con contrato hasta el próximo 30 de junio, con esa opción de ser llamado por Leo Scaloni, y vamos a ver cómo se desarrolla un Mundial que es el que más partidos va a tener de la historia, con numerosos encuentros a diario, con algún que otro horario intempestivo, que seguro que a más de uno le va a tocar ir con menos horas de sueño, seguramente al día siguiente al trabajo, pero con ganas sobre todo de que el próximo lunes sea la selección española la que dispute ya ese primer compromiso. Todo mientras, en el Valencia Club de Fútbol, nos alegramos de que esa operación que ayer ya contábamos de Diego López haya salido bien, inicie su proceso de recuperación y, como comentabas, el primer movimiento tras el ascenso, tras el regreso a Liga F del Valencia Club de Fútbol Femenino, con esa renovación de Marta Mascarell.
1: Bueno, pues anem comentant poc a poc en este informatiu del València tota eixa actualitat que tenim per davant. Ahir vos contàvem a estes hores que Diego López havia sigut operat amb èxit a Madrid d'eixa greu lesió que va patir en l'últim partit de la temporada davant el Futbol Club Barcelona. Va tindre autèntica mala sort i ahir per la desprada el part mèdic del València, i ja este matí ja té l'alta hospitalària, el bo del Guajín. Contamos, Víctor.
2: Efectivamente, ayer intervención, os lo contábamos, había salido con éxito esa intervención quirúrgica a la que fue sometido Diego López. Posteriormente el reposo tras intervención, unas horas de ingreso y ya con el alta médica. Esa es la última hora al respecto de Diego López. Ya ha recibido la alta médica, ya no está en el centro hospitalario. Un Diego López que fue intervenido en la jornada de ayer y un Valencia que emitía un parte médico tras esa operación, que decía lo siguiente: el Valencia Club de Fútbol y su jugador, en este caso Diego López, ha sido intervenido con éxito este miércoles de la lesión del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, sufrida durante el último partido de la Liga frente al

0: la puesta a punto con la recuperación, que sí, que va a ser de muchos meses, que hay tiempo por delante, pero que hay que tomarlo con paciencia y con muchas ganas para volver en las mismas condiciones que estaba nuestro futbolista justo antes de la lesión. Así que desde aquí, mucho ánimo a Diego López, que insistimos, lanzaba ayer ese mensaje a través de las redes sociales, horas después de haber sido intervenido.
1: Sí, molts ànims i molta força, al bo de Diego López. Estos dies, per així, per a Ciutat Esportiva de Paterna, també estan passant-se alguns dels jugadors que estaven lesionats, que continuaven recuperant-se de les seues respectives lesions, i és el cas de José Luis Gallà, que ha estat pues, estos dies d'esta setmana venint així a la Ciutat Esportiva de Paterna a tractar-se, a veure com va ixa lesió, que recordem va patir fa més d'un mes José Luis Gallà, el capità del València, en el partit davant el Rayo Vallecano. Bueno, pues així ha estat, ja dic, que estos dies Gallà, la setmana passada va estar Diacabí, el mateix pues, Dimitri Fulquier, són els jugadors que ja dic que continuen recuperant-se de les seues lesions greus. En el cas de Gallà, ja dic que ha estat estos dies tractant-se, veient com va ixa lesió, però Gallà vol estar, per a inici de la pretemporada. Recordem, el pròxim dia 2 de juliol tornarà l'equip a la Ciutat Esportiva de Paterna, primer per a fer ixes proves mèdiques analítiques, però Gallà vol estar per a inici de la pretemporada,
0: Sí, se perdió José esos dos últimos partidos del curso después de la lesión que sufrió frente al Rayo Vallecano en la antepenúltima jornada en el Camp de Mestalla. No pudo estar en los triunfos del Valencia frente a la Real Sociedad y ante el Fútbol Club Barcelona, pero el capitán del Valencia está juntando su periodo vacacional con el de la recuperación y más allá de situaciones propias de estas fechas, siempre que puede aprovecha y se acerca a la Ciudad Deportiva de Paterna para continuar con esa preparación, cuando no, la hace a distancia, todo para recuperarse lo antes posible y llegar en condiciones, como ya hemos venido contando, a ese inicio del mes de julio, que será el momento en el que arranquen las pruebas médicas para los futbolistas del Valencia y una vez estas sean superadas por los nuestros, comenzar ya la preparación sobre el terreno de juego en el césped con la planificación que llevará a cabo el equipo de Carlos Corberán. Pues en el caso de José, estas semanas se mezclan, ya te digo, el descanso, el pensar también en otras cosas, con una puesta a punto que lleve a nuestro futbolista a encontrarse al 100% cuando vaya a iniciar la pretemporada el Valencia Club de Fútbol.
1: Bueno, pues ya digo, a la espera que comence la pretemporada del Valencia, que ya digo, está prevista per al dia 2 de juliol, la primera setmana del mes de juliol, que serà quan tornen els jugadors així a la Ciutat Esportiva de Paterna a fer primer ixes proves mèdiques, físiques, després ja treball així a la Ciutat Esportiva de Paterna per a fer un primer estatge en Girona, l'última setmana del mes de juliol, que serà un segon estatge en Anglaterra, pel mig pues ixos partits de preparació de cara a lo que serà el debut de la Lliga el cap de setmana 15 16 d'agost, pues així n'està sent, ja dic, l'actualitat en estos dies. On mirem també i estem pendents del mercat, de la planificació esportiva de cara a la pròxima temporada. En eixe anunci que ja ha fet oficial el València, el del porter, Stole Dimitrievski, la seva renovació, de moment, en quant a més anuncis, altes fitxatges, més renovacions, continuem a l'espera de més notícies, no n'hi ha massa novetats, així les anirem contant. Això sí, jugadors que poden vindre al València, com aire vos contar en Justin De Haas, el central neerlandès, o el migcampista de Mali, Ali Dieng, pues s'estan acomiadant dels seus clubs on van estar jugant per a una volta. Pues recordem que a 30 de juny és quan finalitzen tots els contractes i a partir d'ahí pues ja se poden fer oficials els seus fitxatges, que en este cas són jugadors que arriben lliure, que arribaran lliure al València a cost zero i que, Víctor, ahir pues el jugador de Mali, futur jugador del

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació de Dona Vida i sa secció que posarem en marxa fa unes setmanes gràcies a la Fundació del València Club de Futbol, gràcies també als integrants del cos mèdic de l'Acadèmia del València, que cada setmana pues, tenim una cita perquè ens ajuden a tindre una millor visió del que és fer esport per als nanos, per als majors, per als pares també, consells útils que vos van donant per a, bueno, pues per a, ja dic, per a tindre una millor experiència esportiva al nivell que siga, eh? I també pues, pensant si esteu així en l'Acadèmia del València o si esteu en qualsevol altra acadèmia, que hi ha coses que són vàlides per a tot el món. Hem estat parlant al llarg d'estos dies de nutrició.

0: El millor de VCF Media.
1: Hola, soy Jesús Vázquez, escolta tots els partits en VCF Media Radio.
0: ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
2: Javi Guerra, dins l'àrea, Javi Guerra! Vigo!
0: T'informem cada dia amb rigor.
3: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives.

0: Ahorita.
1: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Hors, les llegendes Àries i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
2: Hola, soy César Tárrega. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club,

El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.

0: El millor de VCF Media.
1: Abuelo, avui sempre estaré agraït perquè gràcies a tu sóc valencianista. No saps el que significa per a un net poder-se abraçar com tu i jo ho fem en cada gol del nostre València. També discutir pels canvis, xocs de l'equip, simples anècdotes que fan únic cada partit. Tu dius que estàs oblidant-te de moltes coses, però sé que d'este lloc mai ho faràs, i si no, estaré al teu costat per a posar-te una i altra vegada este vídeo. Com tots, no sabem quan aquesta pandèmia mundial ens deixarà tornar a casa, o simplement quan serà l'últim partit de la nostra vida, però vosaltres, els més majors, més encara. Gràcies a tots i cada un de vosaltres per tot el que heu viscut, per tot el que heu lluitat al costat del nostre escut i gràcies per fer que vegem el València com algo més que un sentiment. Estic segur que tornarem a casa, tornarem a Mestalla. I ho farem, jo amb Abuelo i tots vosaltres junts, amb una gran lliçó de vida apresa.
2: A tot el valencianisme, soc Juan Roc i soc de la Palma de Bona i de la penya valencianista Balaguer. No tinc paraules per descriure Mestalla. Es considera com si fos a casa. Durant la meva vida hem tingut moltes victòries i també moltes derrotes. En casa jo he educat a la meva família el valencianisme. Jo he nascut valencianista i sóc i seré des d'aquí muica. Me sabria molt de mal oblidar això. I en l'últim partit, pues, la meva vida no vull anar-me'n sense anar-me'n de front, diguent, amunt de València!
0: El millor de VCF Media.
3: VCF Radio, la radio oficial del teu equip.
4: ¿Necesitas un seguro para tu coche, moto o furgoneta? ¿Y solo para unos días? Con Muévete por Días lo tienes fácil. Tendrás la cobertura obligatoria los días que necesites y lo podrás contratar 100% online. Porque con Muévete por Días solo pagas por lo que necesitas. Así de sencillo. Entra en muévetepordias.com y contrata ya.
5: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus

0: murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
1: VCF Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.

0: a Bores y las Apps. Les preguntes del Valencia a VCF Radio.
1: Conocido de la afición valencianista. Conocido de la afición valencianista. Entrenó al Cádiz la temporada del descenso del Valencia. Conocido de la afición valencianista, entrenó al Cádiz durante la temporada del descenso del Valencia a Segunda División.
2: ¿Estás pidiendo un entrenador?
1: Buscamos a alguien conocido, alguien relacionado con el Valencia, que entrenó al Cádiz la temporada en la que el Valencia baja a Segunda División. La pregunta dice: conocido de la afición valencianista, entrenó al Cádiz la temporada del descenso del Valencia.
2: Tengo un nombre en la mente, ¿no? Que no sé si será ese. Y no quiero llamar al comodín.
1: ¿No quieres llamar al comodín?
2: No creo que pueda.
1: ¿Crees que puede ser complicado encontrar?
2: A buscar, sí. Tengo uno en la mente, pero no sé si era ese. La temporada que bajó el Valencia, que fue el partido famoso del Cádiz.
1: Ajá.
2: Cádiz, ¿contra quién fue? Cádiz Betis, que fue el conchaveo del empate para que bajara el Valencia.
1: El conchaveo, así lo define José Francisco. Tenemos que responder,
2: sí.
1: Si no bastas al comodín.
2: Pues nada, voy a decir un nombre.
1: ¿Vas a decir?
2: Y que sea lo que Dios quiera. Espárrago.
1: Espárrago, vas a decir Espárrago. Muy bien. Por si hay rebote, Carlos, ¿tú quieres saberla? No. Las 7:46 minutos. Vamos a ver lo que pasa a José Francisco Quilis en su cuarta pregunta. Estamos 4-2. Le ronda en la cabeza que puede ser Espárrago. Y vamos a comprobar. Ese Espárrago, ese conocido de la afición valencianista, que entrenó al Cádiz la temporada del descenso del Valencia a Segunda. No, rebote, Carlos.
3: Pues, no sé, voy a decir Marcel Domingo, pero...
1: ¿Marcel Domingo?
3: Sí.
1: Comprobamos. No, la respuesta correcta era Paquito. Bueno. Paquito entrenó al Cádiz.
3: Sí,
1: ¿habéis caído ahora?
3: ¿Os
1: habéis acordado de que Paquito entrenaba al Cádiz? Además, esta pregunta, claro, tiene su aquel, y es que el Cádiz está relacionado en el descenso del Valencia, con lo cual todavía lo implica más, ¿no?, en esa historia de aquella temporada.
4: VCF Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.
5: Valencia, al cor del Mediterrani, es la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats, per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa. el Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
6: Hola, soy José Luis Gallá y espero que no falte en la cita todos los partidos en VCF Radio.
7: VCF Educa. ¿Qué es el sentiment? Vicente Roig, de los VCF Academy Programs, nos habla de uno de los valores principales de la Academia del Valencia.
8: Sentiment. Es eso que sientes por el Valencia Club de Fútbol que no sabes explicar. Es esa emoción de orgullo que nos identifica, que genera un nosotros que nos une y nos identifica con unos valores. Enciende nuestra pasión y nuestro esfuerzo para luchar, insistir, persistir y nunca desfallecer. ¡Amun Valencia!
5: VCF Radio, VCF Media, a Valencia 92.6 FM, Alzira Radio La Ribera 107.9, a La Costera Canal San Radio 107.4 y Josa FM 107.2, Safor Radio 87.6, per a La Costera y La Canal de Navarrés Blue Radio 90.2, La Maxi Radio Al Camp de Morvedre y Al Palencia 103.9. I per a tot el món, valenciacf.com i també pots escoltar-nos per l'app del València. Connecta't al sentiment. Connecta't a VCF Ràdio. VCF Mèdia. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Mèdia Ràdio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
9: Javi Guerra, dintre, Javi Guerra! I gol! Javi Guerra!
5: T'informem cada dia amb rigor.
10: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
5: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
11: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amb un València.
5: Sense oblidar-nos del Mestalla.
12: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
5: Ni del femení.
13: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir d'ahí afrontar un año muy exigente.
5: Ni de l'Acadèmia.
14: I el juvenil se va a proclamar campió d'un torneig a la Palma, Gran Canària, va guanyar la final al Real Madrid.
5: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour, bienvenido a tu casa.
15: Hola, soy Tere Morato y escucha mis goles en la radio oficial del Valencia.

0: a Bores y las Apps. Les preguntes del Valencia a VCF Radio.
1: ¿Estando qué entrenador en el banquillo dimitió Arturo Tuzón como presidente? ¿Estando qué entrenador en el banquillo dimitió Tuzón?
0: La salud valencianista a VCF Radio.
2: La Fundació te dona vida. Des d'avui i totes les setmanes anem a estrenar esta, sí, a UCF Radio, esta nova secció de la Fundació del València, anomenada La Fundació te dona vida. Una secció per a parlar d'hàbits saludables, no? Bueno, però jo crec que va dirigida per a tot el món, eh? Per a futbolistes, per als joves jugadors que estan així en l'acadèmia, els xiquets, els pares, les mares... Jo crec que és molt, molt important, no? Bueno, això és com alimentar-se, com hidratar-se, com fer la higiene. Ja dic, tots aquests assumptes són els que anem a parlar així en esta nova secció que avui estrenem, anomenada La Fundació te dona vida. Totes les setmanes anem a parlar amb els doctors de l'acadèmia, amb Juan Aliaga, amb Álvaro Sala, bueno, perquè ells també ens ajuden i ens donen resposta a tot allò, pues, referent a l'alimentació, a la hidratació, en fi, als hàbits saludables, que és molt important per a un esportista, per a un futbolista, per a xiquets de la acadèmia que estan així. Cuidar-nos un poquet millor. I avui anem a començar esta secció amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal? Bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada, Rodi.
2: Bueno, jo crec que va ser molt interessant, no?, esta nova secció que estrenem avui, no? Jo crec que molt instructiva, molt educativa, no?
3: Ixa és la nostra idea, de que això ens servisca als xicons i tantes pares perquè tinguin uns hàbits lo més saludables possibles i que això els ajudi a fer la seva activitat esportiva, que al final i al cabo és la nostra... tasca, sí.
2: Perquè vosaltres, així en l'acadèmia, bueno, de tant en tant feu xerrades amb els pares, també per a dir-los com alimentar a xiquets, això ho feu habitualment?
3: Sí, dins de les nostres tarees, així, una d'elles és la de la informació i de la formació per als pares i per als xiquets de tot allò que puga intervindre la medicina dins del seu desenvolupament, dins del camp de futbol. I probablement el que més podem intervindre nosaltres, o més, per lo menos a la modo de vore, el més important és la manera d'alimentar-se. I per això anem a començar aquestes xerrades.
2: En alimentació, que és molt important, és importantíssim.
3: Importantíssima.
2: Bueno, estàs preparat ja per a les preguntes? Preguntes de xiquets, d'ací de l'acadèmia i dels pares, eh?
3: Ah, m'agrada moltíssim això. Bueno. A veure per on ixen esto.
2: Primera pregunta, doctor.
4: Soc Mario i vull saber si és important des de xunar bé.
3: A veure, dins de la horària de l'alimentació, hem de tindre en compte que quan s'alcem del llit hem d'estar moltes hores sense fer cap d'activitat. El nostre organisme ha estat descansant i també ha estat sense prendre ningun tipus d'alimentació. Necessitem un aport d'energia que ens permetisca fer les nostres activitats diàries. Per això entenem que el desdejuni ha de ser si no en quantitat, com tota la al cap del dia en alimentació, almenys sí el 20% de la quantitat de calories del dia haurien d'aportar-se en esta primera menjada.
5: Soy Óscar Mogo. ¿Qué contiene un buen desayuno?
3: Aviam, això n'hi ha moltes teories sobre el tema, però lo que actualment està més en boga en quant a la nutrició, sobretot la nutrició al cap de l'esport, és fer un menú equilibrat, és dir, no prendre soles un plat o soles una beguda.